0: Brasapan. Centro Comercial La Vital. Gandía. La parada obligatoria. Brasapan. Grupo Les Dos Yunes.
1: En Hyundai Auto Almenar hemos subido el nivel. Si buscas un SUV que lo tenga todo, el nuevo Hyundai Tucson te está esperando. Diseño innovador con la última tecnología por tan solo 26.990 euros. Pero espera, ahora puedes hacerlo automático por tan solo 600 euros más. Tú eliges. Recuerda tu sueño hecho realidad por 26.990 euros. Ven a descubrirlo a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia.
2: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
3: ¿Tienes una comida de negocios? ¿Quieres compartir tu mesa con alguien especial? ¿O simplemente disfrutar de la compañía de tus amigos? En el restaurante Club de Tenis de Oliva tenemos menús para todos los gustos y ocasiones. Restaurante Club de Tenis de Oliva, tu restaurante a diario.
4: Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
5: Unifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
6: La mañana.
7: Cope Onda Naranja.
8: La importancia de quien te lo cuenta.
9: Bueno, continuem endavant. Ja els havíem dit que avui anàvem a parlar de moltes qüestions relacionades amb l'esport a la ciutat d'Oliva i per això ja sabem que el regidor que ens ha de parlar d'aquestes qüestions no és un altre que Joan Mascarell. Joan, bon dia, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres, regidor.
10: Bon dia, Carmen, a vosaltres per convidar-me.
9: Moltes activitats, moltes coses. La veritat és que a finals de maig i tot el mes de juny tenim moltíssimes coses. Comencem, si li sembla, parlant de tennis, perquè ho presentàvem vostès la setmana passada. La veritat és que n'hi ha unes activitats, jo crec que molt interessants.
10: Sí, així és. El mes de maig i de juny, dins de l'any complet, són mesos de molts events, de tant de clubs com events esportius, de turisme esportiu, i com dius, del 24 al 31 estem tenint l'ITF 15.000 de tennis femení, que és un torneig internacional que, en el qual disputen tant individual com dobles. El torneig, com he dit, a nivell internacional per la Federació Internacional de Tennis. Així estem organitzant en la Federació Valenciana de Tennis, junt al Club de Tennis Oliva i la col·laboració de la Regidoria d'Esports. El cap passat de setmana vam tindre tennis a la teva plaça, que és una iniciativa que està tenint la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, que el que fa és apropar el tennis, pues, a la plaça central del poble o on cada municipi, pues, decidisca. I nosaltres vam decidir, pues, fer-ho el diumenge en el parc de l'estació. I la veritat que va estar molt bé, a pesar de la calor, que feia moltíssima calor, va fer molta calor. Va estar molt bé perquè al final és una iniciativa que fomenta, pues, l'esport, que és el que nosaltres des de la regidoria, pues, intentem fer-ho el dia a dia. I el que també volíem era que, a part de conèixer el tennis, el club, pues, la gent coneguera que anava o estava tenint des d'aquest mateix dia lloc en el Club de Tennis d'Oliva un torneig internacional de tennis femení. I aquest torneig de tennis femení arribarà fins al diumenge. El dissabte serà la final de dobles i la final de alevins, perquè dins del torneig internacional hi ha un torneig de alevins també, i el diumenge de matí serà la final individual. I també una altra de les iniciatives de la federació és apropar el club, el torneig i els partits als col·legis. Entonces, durant el dia 25, 26 i 28, els col·legis, sobretot els alumnes de primer de l'ESO, acudeixen al club de tennis, i a part de conèixer, com he dit, l'organització d'un torneig d'aquestes característiques, veuen algun partit i fan una activitat de pickleball també a través de la Federació de Tennis. I la veritat que nosaltres sempre hem dit que estem al costat dels esportistes locals, dels clubs locals, i la veritat que jo sempre vull dir que feia falta fer un esdeveniment en el Club de Tennis d'Oliva, perquè ja feia temps que anava dient a la Junta que n'hi havia que ir a llançar alguna cosa, i la veritat és la primera vegada en

0: història del club, que tenen un torneig d'aquest calibre de la Federació Internacional de Tenis, i veritat que estan supercontents perquè és un torneig que ara mateix avui estan fent bastant streaming, és a dir, que es veurà per tot el món. I
1: es tracta també una mica de trencar eixa barrera o eixa mite d'esports elitistes, sinó amb allò del tenis a la plaça i després el torneig, que la gent sàpiga que no sols poden jugar, sinó que a més poden anar a veure i gaudir de partits de tenis.
0: Correcte, és una activitat gratuïta per a tots, l'entrada és gratuïta, i la veritat que el club de tenis ahir també ha fet una feina espectacular perquè té el club obert per a tots, perquè el coneguen. També és una cosa molt important que potser me pareix que siga per a socis i tal, i la veritat que el que vol el club és que siga algo obert, que la gent disfrute també, que vagi, que vega el que és el club, que vega tot el que fan, perquè també fan pàdel, tenen gimnàs, el restaurant, tenis, tenen futbol també, és a dir, que és un club amb molts esports, tenen piscina a l'estiu, i la veritat pues, que millor manera que coneguen el club i damunt en un torneig internacional de tenis, que la veritat que el club, i ho diguem, parlant de la junta directiva, que ha canviat increïble perquè l'han vestit espectacular, ha quedat una foto increïble.
1: És allò de han aprofitat per a fer aquestes reformes que han estat fent, han modernitzat no sols les instal·lacions esportives sinó també les lúdiques, i bueno, un torneig d'aquestes característiques també serveix per a donar una miqueta més de publicitat no sols al club sinó també a la ciutat d'Oliva, perquè combinem de nou aquest binomi de turisme esport.
0: Així és, jo crec que estic convençut que estem fent des del dia 1 de la legislatura. Estem convençuts de que el turisme esportiu és, al final, és lo que està donant molts diners a molts visitants a tant a restaurants com a hotels, hostals, pisos d'alquiler, que també tenim molts en Oliva. I la veritat que és això, que tenim gastronomia, tenim pues, el casc antic també, que és molt visitat, i intentem que la gent ho conega tot. Nosaltres donem un dossier en el qual pues, veuen tot el que tenim en el municipi, i la veritat que la gent està... Jo el que intento pues, preguntar, bona tarda, què heu fet? I la veritat que la gent, quan ve, intenta quedar els seus dies i per a disfrutar, i la que, per exemple, el torneig són 10 dies de torneig, i jo que he pogut estar en el torneig, he pogut parlar amb la gent, sí que estan quedant-se a dormir així, i la veritat que també pues, poden visitar, com he dit, i disfrutar pues, de la gastronomia que tenim en el municipi, que sempre parlem d'ella, i la veritat que és espectacular.
1: Efectivament, és espectacular. I este tan sols és una de les activitats, perquè acabem el mes de maig en aquesta activitat, però en tenim moltíssimes.
0: Sí, així és. Acabem el mes de maig en aquesta activitat, més la tercera jornada de la Lliga Autonòmica de Humboldt Platja, en la qual avui hem fet la presentació en l'Ajuntament. I la veritat que ens ha donat una sorpresa increïble, perquè són 4 jornades en tota la comunitat valenciana, i som la sede que més inscrits té. Estàvem parlant que les sedes tenen uns 7-8 inscrits, i avui ahir van tancar inscripcions, i avui s'ha donat la notícia que hi ha 1.150 esportistes, a part dels familiars, a part de la gent que ve, a part dels jutges, àrbitres, tot. I la veritat que pues, ens ha donat una alegria, perquè al final pues, si apostem per aquests esdeveniments, el que volem és que tinga una finalitat i que servisquen per a algo. I la veritat que avui estàvem parlant, dic, és que tenim un cap de setmana en un temps espectacular, inclús massa calor, i perquè és a Humboldt Platja, en la platja d'Oliva, en la mitja galta, en la qual pues, jo convido tota la ciutadania que vagi, perquè el Humboldt Platja és un esport molt, molt impactant, molt visual, que és molt, molt, molt ràpid, i la veritat que veurà un esport que no és el Humboldt, com el puguem veure des d'un pavelló, i disfrutarà de totes les jugades conforme fan les jugades i fan els gols i tal, i la veritat que està, és molt, molt entretingut. I tenim l'ITF més de tenis més el Humboldt, estem parlant que estem albergant unes 2.000 persones soles d'esportistes en un cap de setmana. I a part de tots els familiars, estem parlant de que jo ja no sabes parlar de com a Oliva com a municipi, i al final el que fan en Gandia, el que fan en Oliva, el que fan en Piles, el que fan en Dénia inclús, al final ens toca a tots. I jo la veritat que pues, sempre intentem treballar per a que no sols Oliva, sobretot Oliva, però que si no la comarca i també els pobles d'alrededor pues, que tinguin, es beneficien de lo que fem així, i no, igual que nosaltres es podem beneficiar de lo que fan als voltants. Al final tots tenim que treballar a una, i crec que el turisme esportiu està a un nivell, en un creixement exponencial, números increïbles, tant d'allotjaments com de gent de visitants, i la veritat que nosaltres estem treballant molt i molt dur, i des d'ací pues, vull donar les gràcies al departament perquè la veritat que els exprimisca al màxim, per evitar que donar gust pues, per això, tant al Departament d'Esports com a la Brigada Municipal, com a la Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja, que, veritat, que estem tots a una, i des d'ací pues, vull donar les gràcies per tot el treball que fan, perquè sense ells no es podia fer absolutament res, tant en contratació, intervenció, perquè al final tots són contractes, i sense aquesta agilitat de fer aquestes coses pues, no podríem albergar aquests events.
1: Sí, perquè al final sempre se li posa el nom a algun departament, en aquest cas al d'esports, però si no n'hi haguera una xarxa de treball comú de diversos departaments seria impossible. Per tant, ens trobem aquesta cada setmana per a finalitzar maig, tenim el handball platja i tenim l'ITF de tenis, però a més comencem el mes de juny també amb força.
0: Sí, comencem el mes de juny, m'he portat així la xuleta perquè si no és impossible recordar-me'n. Comencem el mes de juny en la cloenda dels Jocs Esportius, que sempre fem la cloenda en el mes de juny, al final és l'última activitat que fem dels Jocs Esportius. Tenim també pues, les gales de fi de curs, tant de ritmo oliva com de dansa, com de patinatge, bueno, totes les gales de fi de curs que fan els clubs. I bueno, a partir d'ahir també tenim el tercer circuit d'escacs pels barris, que la veritat que està donant la veritat que té un impacte per al municipi molt bo, molt bo, molt bo, i la veritat que el club d'escacs està fent una feina espectacular i acosta els escacs a tots els barris del municipi i té una gran participació. Després tornem a una altra edició de bàsquet, la Bàsquet Summer Cup, que serà del 12 al 14 de juny. Després pues, tenim l'acte pues, més important que crec jo que tenim en Oliva d'Esports, que és la Gala de l'Esport, que aquest any serà en el Polivalent, i també pues, convide a tots a que acudiu.
1: Ja tenim tancada la data?
0: Sí, el 12 de juny, a l'ESA de l'Esprado, en el Centre Polivalent d'Oliva. I la veritat que serà una gala pues, un poc diferent també, perquè tornem al Centre Polivalent, també per més que res per la calor, també pues, perquè és diferent d'allí, podem fer jocs de llums, de sol, la veritat que està quedant una gala molt bonica. També tenim pues, diverses coses, diverses sorpresetes, he fet algo diferent també perquè la gent arribi fins al final i estiga fins al final. Després, a partir d'ahir, pues, també tenim...
1: Sí, que serà una gala més gala. No sols allò de cridar a l'esportista i ja està, sinó que n'hi haurà entreteniment, bueno, i alguna coseta més per allà enmig, perquè la gent es quede fins al final.
0: Sí, la idea que hem fet, conforme s'ha anunciat enguany, és que els precisos tenen que quedar fins al final, perquè al final jo crec que, creguem que lo normal és que si l'esportista, la esportista o el millor club de la localitat és l'últim que rep el premi, que menys que és que estiguen tots, tota la gent es queda fins al final per a rendir homenatge a aquest esportista. Per evitar que anem a tindre premis que ningú se'ls espera, ni les persones mateixa, i la veritat que jo estic molt content, perquè els clubs la veritat que han presentat moltes propostes i estan amb moltes ganes de fer la gala, i també el departament també té moltíssimes ganes i estem preparant-la per a consciència. I bueno, després ja juntant la fila, que ja portem 2 anys fent igual, està el trofeu Gregori Mayans, Xavi Pecho, de pilota valenciana, que està també hi ha un canvi a millor, i és que anem a tindre la setmana de la pilota. Anem a tindre pilota el dia 22, el dia 23, el dia 27 i el dia 28. Les semifinals masculines serà el dia 22, les semifinals femenines serà el dia 23 de juny, la final masculina serà el dia 27, dissabte 27, i la final femenina serà el dia 28 de matí. El que anem a tindre, això per part de la federació, també pues, vull agrair-ho perquè ens han fet aquesta proposta, que ens ha agradat molt, perquè tota la setmana siga, a part de festes, siga la setmana de la pilota en Oliva, que també jo crec que és un esport que li fa falta pues, eixe impacte també en el municipi, que torni a rellençar. I també després per acabar el mes de juny tenim l'Oliva Soccer Cup, que ja fa molts anys que la tenim, l'edició d'estiu, i després també tenim en Oliva Nova tenim un campionat de golf, i després tenim un altre torneig de pàdel, i com no l'apertura de la piscina descoberta, la gran apertura de la piscina descoberta, que és el segon dissabte del mes de juny. I crec que va, bueno, a part d'això, pues, tots els campus que comencen de tots els clubs, que bueno, des d'ací, pues, vos convido a tots de que conegueu aquestes activitats, tots els campus, i que cada un pues, que s'apunte al que crea convenient. Però la veritat que tots els clubs fan una feinada increïble en tindre aquesta programació per als campus d'estiu, que cada vegada són més i s'ocorren més.
1: Sí, perquè a més tenim la circumstància de que els clubs tenen la festa de fi de curs, perquè molts d'ells tenen activitats ordinàries, i a més tenen també les escoles esportives municipals i les extraescolars d'activitats esportives, i finalitzen totes ara en el mes de juny. Però és que només acaben mitjans de juny, comencen pràcticament tots els clubs també els campus, que aprofiten no sols per activitat estiuenca, sinó a més per a que xiquets i xiquetes puguen provar a veure si els agraden aquests esports.
0: Sí, així no és, la veritat que a part de provar l'esport, jo crec que l'esport en si, crec que una cosa que fan molt bé és que fan una activitat lúdica recreativa, és a dir, des de anar a la piscina, des d'anar a la platja, des de fer esport, qualsevol esport, no sols l'esport que el club fa durant tot l'any, pues fan pinten, fan no deures, sinó pues fan activitats,
1: sí,
0: repàs. També pues, esmorzen tots junts, dinen tots junts, i la veritat que són activitats que tenen una programació increïble, que s'ocorren moltíssim, com he dit, i no descansen. La veritat que jo us ho dic als clubs, dic, és que no descanseu ni en estiu, i la veritat que això, pues, tenim la sort, i us ho he dit sempre, que tenim la sort de tindre uns clubs esportius en Oliva que són l'enveja de molts municipis, i com he dit sempre, tenim que cuidar-los entre tots. Està clar que pues, sempre n'hi ha el tirallà floja, això està clar, però també us ho dic en totes les reunions, que dona gust parlar amb ells, dona gust fer reunions amb ells, perquè acudixen, perquè són proactius en moltíssimes coses, tant en el Dia de la Dona, que també fem la Setmana de la Dona en l'esport, el Dia de l'Esport, ja que també junt a l'Institut Gregori Mayans en els cicles de superiors i mitjà d'esport. La veritat que tenim un municipi molt esportiu, molt, molt esportiu, i no tenim que deixar-nos a banda per a res del món. Jo la veritat que vinc de l'esport i m'he criat en l'esport i en el poliesportiu. La veritat que tenim que ser durs i reivindicar sempre l'esport, el tindre les instal·lacions adequades, i en això estem. I crec que el mes de juny acabarà en notícies molt bones per a Oliva.
1: Doncs esperarem aquestes notícies per al mes de juny. Regidor, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Carmen, com hem dit, i res, n'hi ha que estar sempre al costat de, com hem dit, al costat dels esportistes, que des d'ací pues, vull donar l'enhorabona a tots els esportistes i clubs que han aconseguit ascensos, campionats d'Europa, d'Espanya, del món. Ara també han tingut a Juan Rapós i també al Tenis Taula, que el Tenis Taula, encara que no es conega massa, està, és el club que més nivell té i més categoria té de tots els clubs locals, i la veritat que la feina que estan fent m'agradaria que la vegueren totes des de dins.
1: Tindrem que anar a fer algun reportatget. Gràcies, regidor.
0: Moltíssimes gràcies, Carmen.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado, esto es lo que nos contaba el concejal Joan Mascarell. Pero tenemos más cosas que contarles, tenemos más cuestiones. Eso sí, lo que no tenemos es más tiempo, porque me queda el tiempo justito para decirles que nos vamos a que llegue Pilar García de la Granja, que nos trae Mediodía COPE, y a la vuelta sí. A la vuelta tengo, que ya lo tengo por aquí, al concejal de Turismo y Playas, a Salvador Llopis, que ha tenido este pasado fin de semana el Duna Dorada, y que, bueno, ya lo han escuchado con Esteban Carpio, que ha dicho que era todo un éxito. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Y tenemos también más actividades, sobre todo gastronómicas, que, bueno, vamos a ver cómo las tienen planteadas en el departamento. Bueno, y tendremos también a María Koch y esa receta que es experimental. Como decía, que el ningún que pase. En unos instantes volvemos. No se marchen hasta ahora mismo.
2: Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE de este 26 de mayo, martes. Mira, el día después de encontrar el tesoro de los Romanov en una caja fuerte escondida en la oficina del expresidente Zapatero, que resulta que es formalmente propiedad del Partido Socialista. En Mediodía COPE te vamos a dar todas las claves. Quédate con nosotros hasta las 3 de la tarde porque tenemos preparado un programón. Los últimos detalles, todo lo que ha pasado en las últimas horas, porque hay plancha para aburrir, ¿eh? Y todo apunta ahora mismo a nada bueno. Hay tanta información y toda es tan importante que, en fin, estamos haciendo un enorme esfuerzo para intentar comprender qué es lo que vemos. ¿Y qué es lo que nos muestra la UDEF, la UCO, el juez, el auto, el otro auto? Pero primero te quiero dar un poco de contexto. Te quiero hablar de Venezuela, porque a veces perdemos la idea de lo que fue Venezuela, ¿no? Tenemos la imagen de los últimos 10, 15, 20 años, pero no de lo que era Venezuela. Mira, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Están estimadas en unos 303 mil millones de barriles. Esto es el 17% del total del petróleo que hay en el mundo. Y la mayor parte de este petróleo es extrapesado y se concentra en la faja petrolífera del Orinoco. En el Orinoco venezolano también hay oro, mucho oro. Reservas estimadas en más de 8.000 toneladas, lo que la convierte en una de las áreas mineras más grandes del mundo. Además, en esos 111.000 kilómetros cuadrados hay no solo petróleo, no solo oro, también hay diamantes, coltán y otros minerales estratégicos. En los años 50 y 70 del año pasado, Venezuela tenía la economía más grande de América Latina. Superaba el Producto Interior Bruto per cápita de varios países europeos. Por ejemplo, eran más ricos que España o que Grecia. Era uno de los 20 territorios más prósperos del mundo, Venezuela, hace 60 años. Tienes que pensar en Venezuela en los mismos términos que ahora piensas en Qatar o en Arabia Saudí. Fortunas extraordinarias, hasta que, claro, llegó el comunismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y el comunismo ya sabes lo que es, ¿no? Miseria, falta de libertades, unos pocos millonarios, en este caso comunistas, y el pueblo pues muerto de hambre. Y presos políticos, torturas, desapariciones. Cuando arruinaron PDVSA, alguien debió pensar que el negocio era el narco. Y Venezuela se convirtió en un narcoestado. De ahí viene la investigación que desemboca en Zapatero. Investigaciones de Estados Unidos a Maduro y su entorno de generales y empresarios sobre el narcotráfico y todas las derivadas que tiene un estado corrupto. Pero volvamos a la época en la que Venezuela era conocida como la Venezuela saudita. Es que en los libros de historia, los años que van desde 1950 a 1970, finales de los 70, se estudia Venezuela como la Venezuela saudita. Y aunque no existen registros oficiales o estadísticas de cuántas joyas se vendieron en Venezuela durante esos años, esta década, sobre todo la de los 60 a los 70, coincidió con el periodo de bonanza donde se importaron y comercializaron toneladas de oro y joyería de ultralujo. Familias que guardan álbumes de fotos familiares de la época. Familias expropiadas después que quizá pudieron esconder algunas de sus joyas. Que no te quepa duda que los peritos de la Policía Nacional y de los juzgados van a saber el valor real de las joyas incautadas en la oficina del expresidente Zapatero, que van a saber el origen de las piedras y probablemente se sabrá el de sus dueños originales.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
2: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
5: Buenas tardes, Pilar.
2: Aplazamiento.
5: Zapatero pide retrasar su comparecencia ante el juez Calama, prevista para dentro de justo una semana. Su defensa argumenta que necesita más tiempo para estudiar los 4.000 folios del sumario.
2: Begoña.
5: El juez Peinado cita a la mujer de Sánchez el próximo 9 de junio en una audiencia previa a la celebración del juicio contra ella por cuatro delitos y avisa el juez de no presentar presentarse podría ser conducida por
2: nuevo
5: la fuerza pública.
2: Canal de televisión.
5: El gobierno adjudica un nuevo canal TDT al grupo de accionistas afines a Moncloa y a Sánchez, pero rebeldes dentro del grupo Prisa.
2: Visita del Papa.
5: El gobierno ha aprobado un real decreto por el que declara el viaje a España de León XIV como acontecimiento de excepcional interés público.
2: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
4: Pilar, buenas tardes.
2: Mourinho a la espera de que se resuelvan las elecciones.
4: Y el Real Madrid, porque está a la espera de conocer quién será el sustituto de Arbeloa. Estaba claro que el elegido era Mourinho, pero con las elecciones en marcha, los tiempos del portugués han cambiado. Melchor Ruiz.
6: Sí, el acuerdo está cerrado con Florentino Pérez hace bastante tiempo. Lo único que ha cambiado es que al presentarse Enrique Riquelme como candidato y al haber elecciones, es que hoy la salida de Mou del Benfica le va a costar al club, al Real Madrid, 7 millones más. Ayer costaba 7 y a partir de hoy son 14 los millones. Veremos si a lo largo de la campaña, que por cierto mañana la presenta Florentino, anuncia el acuerdo con el técnico portugués o lo hace si al final sale elegido.
4: Mañana a las 7 de la tarde se presenta Florentino Pérez, presenta su candidatura y seguimos a la espera de que la Junta Electoral confirme el día de las votaciones, que podrían ser el domingo 7 de junio. Noticia de cuenta Santi Duque, el Leganés cambia de entrenador para la última jornada. Destituye a Igor Oca, el último partido es Mirandés, el empate le salva al Leganés.
2: Gracias, Corrochano, esto es Mediodía Cope, no te vayas.
3: La mañana. Cope Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
8: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, nueva temporada. Abierto de jueves a lunes mediodía, viernes y sábados, todo el día, vísperas y festivos. Ya puedes degustar nuestra gran variedad de arroces, carnes premium, pizzas artesanales y productos de primera calidad con amplia terraza y vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, a tu servicio desde 1980, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reservas 96-284-1685.
9: ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Bayon llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Bayon por tan solo 18.990 euros.
10: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
11: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
12: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es... El Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
3: La mañana. Cope Onda Naranja. Estar informado.
1: Seguimos adelante, 1:08, 13:08 y es momento de que rebam el nostre següent convidat, que no és un altre que el regidor de Turisme i Platges a la ciutat d'Oliva, Salvador Llopis. Bon dia, benvingut.
13: Molt bon dia, Carmen, i gràcies per convidar-me.
1: Regidor, cap de setmana intens. La veritat és que divendres i dissabte han tingut vostès la zona de Terranova pleníssima i també la platja i la ciutat d'Oliva, d'una dorada.
13: D'una dorada, aquesta era la idea, això és el que volíem aconseguir, això és el que teníem visualitzat, i el vore-ho reflectit en aquesta realitat que, conforme molt bé has dit, Carmen, al final un es queda pues, exhaust, el diumenge estava mort, perquè vaig estar no sols aquests dos dies, sinó va ser, es van viure els dies d'abans amb molta intensitat, i encara que estaven cansats, arribar el diumenge, vore, obrir el mòbil de bon matí, vore totes les felicitacions, els agraïments... El dir que per primera vegada s'havia portat un event d'esta magnitud a la ciutat d'Oliva i que havia eixit tan bé, sense cap incidència, sense cap problema, pues a uno, la veritat que el plena de satisfacció, Carmen.
1: Mm. Entenc, per tant, que ha sigut tal i conforme vostè tenia previst.
13: Sí, tenien plena ocupació, ja no podien vendre més entrades perquè teníem la limitació, sempre hem estat complint amb les normatives, en les lleis, i així ho hem fet. I el que deia, quan alguns em preguntaven per què uns artistes, us altres o no us altres, jo me'n recordo, Carme, i així ho vaig dir diverses vegades que vam estar així parlant-ho, que nosaltres portàvem uns artistes per a buscar aquest visitant, aquest turista i aquests veïns d'àmbit familiar. I allí estava replet dels xiquets, els xiquets en els pares, menjant-se una hamburguesa, els pares disfrutant, votant i fent palmes, i tota la família en conjunt. I això és el que nosaltres veiem. Jo el posaré un exemple de 10 segons que vaig veure en el dissabte, quan l'artista Quinàfrica pregunta: bueno, ¿y cuántos vecinos de Oliva hay aquí? En seguida es van alçar mans, per supost, i braços. Però quan diu: ¿y bueno, cuántos de ustedes son visitantes o turistas que han venido a la ciudad de Oliva? La barbaritat de gent que va alçar el braç, jo em vaig quedar que dic: ostres, pues ho hem aconseguit, és el que volíem. Els restaurants de la zona doblaven les taules. Tot han sigut el nivell de que han rebut de visitants i turistes, pues directament, clar que ha sigut un benefici d'igual de directe cap als nostres empresaris del sector turístic i gastronòmic, per supost, en l'àmbit del sector hoteler i hostaler. És a dir, per a Nou Mires, Carmen, ha sigut un èxit, jo estic molt content. Els artistes van ser molt propers, van participar molt en la gent que estava allí, nombraven el nom d'Oliva i encantats, agraint que se'ls convidara a Oliva, i després en les xarxes socials seues, privades, el veure la nostra ciutat reflectida en elles, on tenen milions de seguidors, estos artistes, pues Oliva, estic segur que han tingut una promoció però impressionant, ja no sols a nivell d'Espanya.
1: Vaig, que està vostè satisfet de conforme està feta aquesta promoció i el que ha donat de si este Festival d'Una Dorada, en el que entenc que ja estan pensant en l'edició del pròxim any?
13: Ara mateix el que estem fent és intentar arreplegar les valoracions oficials. Nosaltres, encara que som els organitzadors, hi havia també un promotor, una empresa a la qual van contratar per a que poguessin portar este tipus d'artistes que van demanar. Entonces també tenim que parlar amb ells. Ells segur que han arriesgat els seus diners, entonces tenim que veure quin benefici han tingut, si els ha agradat el lloc, que al fi i al cap també era una elecció d'ells, ja que arriesgaven els seus diners, els van donar la llibertat de poder elegir el lloc on es celebrava. I per mi, jo no tinc cap inconvenient en dir que m'agradaria, i així ja m'ho traslladaven també la gent que hi havia allí, de que cada any este tipus de festivals es quedara. Hem sigut els que més hem arriesgat. Si el dones compte, a partir d'ara ja van els altres festivals d'altres poblacions, veïnes i no tan veïnes de la nostra localitat, però nosaltres hem sigut els que més hem arriesgat.
1: I la veritat és que no pot tindre vostè queixa, en el sentit que moltes vegades, i quan anunciaven vostès el d'Una Dorada, la gent dia allò de ui, el fan massa pront, l'horatge no els acompanyarà. I la veritat és que ni que l'hagueren encarregat vostès apostes.
13: Era un risc, que corríem un risc, ja no sols per l'horatge, sinó perquè si tu ho fas en el mes de juliol i agost, ahir ja tens un visitant i un turista directe, Oliva multiplica per 3 en època estival, els nostres ciutadans. Entonces, fer-ho a finals del mes de maig era un risc, i el veure-ho replet de gent, i el contaré que jo mateix el divendres vaig tindre un poc de por. Jo a les 6 encara estava allí pegant una volteta, mirant les valles, que tot estiguera ben col·locat, les senyals de tràfic, parlant amb els policies, en les 6 de vespre, i allí estava tot buit, es podia aparcar on vulgueres, Carmen, on vulgueres. Me'n vaig a casa a dutxar-me, que hasta la família em va dir: què el passa? No vaig voler dir-los, però estava molt preocupat. I quan arriba allí a les 7:50, que estic volent aparcar, i em ve que allò replé de vehicles, els cotxes, la gent caminant, que venien de la zona urbana de la platja cap allí, vaig notar un...
1: Va respirar,
13: però és que damunt, això ja ho veia de fora, i quan entre, que era pues, normalment el primer grup, encara està el sol fora, no hi ha tant d'ambient conforme van passant les hores, el divendres encara és un dia laboral, i la gent va anar acudint pues, més tard, però quan entra allí Neia baila sola el grup i em ve que allò replé de gent, la gent ja en la seva Coca-Cola, els xiquets, la cervesa, el pare, sí. I tot això, i ja comença a donar-me l'enhorabona, i ja comencen a dir-me que gran, quin espectacle. Oh, Carmen, la veritat que ho conté...
14: A partir d'ahir ja...
13: Te ho estic contant conforme ho vaig viure aquests dies i ja sabia, jo ja estava tranquil, perquè si això va ocórrer el divendres, jo sabia que el dissabte anava a ser molt millor.
14: El dissabte era, diguem, el dia fort, el dia fort. Una cosa que jo m'agradaria preguntar-li, que és això de... Sap vostè que els veïns de la zona fins i tot van anar a replegar signatures perquè estaven en contra de que es fera el d'una dorada, consideraven que anava a congregar molta brutea, molt de soroll, destrossos, que no es podria estar aixecat de setmana, en fi, que no els agradava el fet de que tingueren vostès el d'una dorada allí. Com ha transcorregut en aquest aspecte el cap de setmana, regidor?
13: Pues lo que yo os decía es que se esperaren a finalizar el d'una dorada, el festival, para poder opinar y para poder criticar o trobar algún altre error que pogueren cometre. Y al final pues va a acabar el d'una dorada, no va a haber cap incident, cap baralla, cap accident de tràfic, ningú va a chafar les dunes per que estan protegides. És a dir, tot el que les alarmes que havien començat a intentar traslladar a alguns veïns, perquè tinc que dir que són alguns i pocs veïns, però res de tot allò del que deien. Jo mateixa, quan entré, em vaig veure veïns d'un edifici que estava però enmig de lo que era el festival, i quan em van veure em diuen, en aquestes paraules, Salva, estem així perquè no podem dormir. I si ho dien rient, se volen dir, volem animació en esta zona, Salva, volem animació. Jo dic, mira, jo tampoc no sóc el que anima ni res, jo la meva intenció és ser un festival que la gent disfrutara, el lloc era ideal i idoni.
14: Però s'han complit els horaris conforme vostè dia.
13: S'han acurtat i tot. El divendres mateix a la 1:40 això ja estava finalitzat. El dissabte pues, no vam arribar ni a les 3 hores. L'últim artista, Chimo Bayo, a mi mateixa, ja fora del festival, em diu és que l'Arrebato, diu Salva, l'Arrebato me'ls ha cansat a tots, volen dir, era dir que es va complir en tot, es va complir en horaris, va entrar la gent que estava, que tocava, no vam entrar més gent de la que ens permetia la normativa, el so estava per baix de lo que també la normativa i aquesta exenció d'horaris que teníem de so que teníem en un decret també es va complir. És a dir, tot. És més, han hagut dos o tres registres d'alguns veïns i el Departament de Turisme està contestant-los, però immediatament, donat que ja que han complit en totes les normatives i en totes les reglamentacions, doncs què més que contestar? Jo els entenc, entenc a tot el món, i però també vull que ells entenguin que és una zona urbana com qualsevol altra del poble, com qualsevol altra, Carmen, i que va ser una elecció. Jo no puc dir ara mateixa si va haver d'una dorada a dos, menys vaig a poder dir si va celebrar-se en el mateix lloc. Entonces, això ara anem a valorar quan tinguem tots els informes oficials, tant de l'organitzador com de l'Ajuntament i tot el que vagin vist, i a partir d'ahir pues, avaluarem. Jo almenys estic molt content. Ha sigut molt de temps, molt de patiment, hem arribat molt justet, Carmen, molt justet, veia que ens costava inclús el tindre que atrasar-ho o anul·lar-ho, i això haurà sigut una catombe, sobretot per a mi, per al regidor, que al final em vaig encabotar.
14: Això sí que hauria sigut un fracàs.
13: Sí, hauria sigut un fracàs, i ja el dic, la meva dimissió. Ahir ho parlava justament després de la Junta de Govern, l'ho dia a Germán Salazar i a Anna Morell, que vaig estar contant-los com anava després de la Junta de Govern, com anar tot, i vaig dir, ha sigut un poc complicat, I dic, vosaltres sou l'oposició, però vos dic que si jo arribi, este event arribi a fallar en la que n'he donat, m'haurà costat la dimissió, Haurà tingut que anar-me'n. I també tinc que agrair ahir que gràcies a la meva tècnica de turisme de Mireia Morera, igual a ella no li agrada que li diguin el nom perquè és molt d'ella, però aquesta xica, aquesta tècnica ha fet possible que totes les dificultats que ens han posat, totes les traves que hem pogut rebre, solventar-les, traure-ho, i que això pugui ser una realitat. I jo li estic molt agraït perquè els tècnics estan per a fer el seu treball. Jo reconec que donar l'enhorabona a algú que complís el seu treball, pues a vegades sona un poc estrany.
1: Bueno, però n'hi ha formes i formes de fer el treball.
13: Exacte, n'hi ha formes que potser una altra persona complint en el seu treball t'haurà dit: Salva, així no arribo jo, o no arribem. I esta persona, esta tècnica, pues va fer tot el contrari. Es va posar i va dir: Salva, tranquil, que anem a traure. I també va respirar, perquè també tinc que reconèixer que també ho va passar mal. I des d'ací, pues, almenys públicament, donar les gràcies a ella, a tot el Departament de Turisme, per supost, però en este tema va estar ella al capdavant, i tinc que agrair que tots els informes van eixir del departament nostre i tot perfecte. Tots els informes positius, els informes d'intervenció, sí. d'activitats, tot el que ens aplegava que anava traslladant la nostra tècnica, tot venia amb tot favorable.
1: Tanquem, per tant, d'una dorada amb satisfacció. Han sigut milers de persones les que han passat per la platja d'Oliva i per la ciutat durant este cap de setmana, divendres i dissabte. En consta que alguns d'ells es van quedar diumenge també. Però ara parlem de més esdeveniments, perquè encetem la setmana que ve el mes de juny i en seguida tenim ahir un nou esdeveniment. Vostè en dia, jo me la jugava en el Duana Dorada. Bueno, pues, Gastroliva té ahí la pasta important feta junt amb el Departament de Turisme a nivell gastronòmic amb aquest concurs d'arrossos creatius.
13: Sí, Turisme i Gastroliva ens juguem molt. Saps la bona relació que tinc amb el seu president, en Mario? Ell ho visualitzava, m'ho va fer visualitzar a mi, i al final pues, ja va ser una realitat. El dia 8 de juny pues, també valorarem si la fecha és la correcta, si el lloc és l'idoni, que també aprofite per anunciar que el lloc s'ha canviat.
1: Sí.
13: Era en un primer moment teníem la mitja galta per a realitzar este concurs d'arrossos, que estava molt xulo el
1: Mira
13: lloc.
1: Mira que ja ho visualitzàvem nosaltres, sí. A la gent allí,
13: sí.
1: En els seus arrossos, en la sí. Mar de fons, amb la platja d'Oliva, que era una estampa fantàstica.
13: Fantàstica, Carmen.
1: Però ha vingut costes.
13: Ha vingut costes, al final depenem sempre d'ells. Havíem demanat ja en mesos d'antelació este concurs, i ahir ens va arribar la notificació de que no es vol que es realitzi allí. Entonces, donant la premura que ens estira el temps damunt, hem decidit fer-ho en el parc de l'estació. Havíem pogut al·legar, presentar al·legacions, el que sigui, però igual tard...
1: Era arriscar-se.
13: Era arriesgar-nos, i una cosa tan, tan xula, tan bonica, i amb tants concursants apuntats ja, i de fora, inclús del nostre país i de la nostra comunitat autònoma, pues no anem a arriesgar-nos, i al final demà, de nou... A les 9 del matí estarem en el parc de l'estació, a la brigada, a la policia, preparant el lloc i mirant les coses per a que el que teníem pensat en la platja pues, puguem fer-ho així. Jo crec que també serà un èxit. Un èxit perquè conec també a Mario, conec l'associació de Gastroliva, tota la seva junta i directiva són molt emprendedors tots.
1: Estan molt involucrats.
13: Involucrats. En el món de la gastronomia poc anem a ensenyar-los a ells. I la veritat que jo tenia un poc de por al ser un concurs d'arrossos creatius, i ha sigut tot al revés. El fer aquest arròs creatiu, el que ha donat ha sigut que obriran les portes a més concursants de qualsevol índole, de qualsevol tipus de cuina que utilitzen els seus arrossos. I això ha fet de que han tingut que tallar les inscripcions per a que no s'apunte ningú més. Si no, haurem pogut tindre ahir 60 o 70 concursants. Uh-huh. Entonces, jo la veritat que estic molt content, estic segur que també serà un èxit, però anem a treballar-ho, ja a partir de demà ja es posem mans a l'obra per a que aquest dia 8, que des d'ací aprofita per a convidar a tot el món, a tots els nostres veïns, als turistes, als visitants que vinguin a Oliva, a que disfruten d'este concurs d'arrossos creatius.
1: Dia 8 serà la fita. Ens queda una setmana pel mig, així és que la setmana que ve tornarem a insistir i a recordar aquest concurs d'arrossos creatius i donarem l'última hora, si és que n'hi ha alguna novetat, que espero que no siga negativa.
13: Segur
1: perquè
13: que no.
1: Perquè la veritat és que els responsables de costes, jo crec que s'ho haurien de fer mirar una miqueta, perquè...
13: Carmen, jo no ho entenc, la veritat. No ho entenc, perquè i així no us ho vaig fer veure ahir. Es vaig quedar personalment i tot, ja veient l'informe que ens passava els nostres tècnics, i us ho vaig dir conforme estàs dient, Carmen. Dic, no ho entenc. És un concurs obert, no anem a tancar ningú parc, no anem a muntar res de estrany, és a dir, uns cuiners que venen de fora per animar la nostra ciutat, la nostra platja, i venen, i ara vostès es diuen un passeig que és públic, es diuen que no. Pues bé, al final cada un és propietari de lo que és, i per desgràcia, pues, Oliva en això no ho és.
14: Sabor, Llopis, gràcies.
13: Gràcies, Carmen, ja, Onda Naranja Cope, per haver-nos donat veu.
14: I ara anem a fer un breuíssim alt en el camí, no res, uns poquets consells publicitaris que tinc ahir Esteban Carpio, que a més té la novetat que m'ho ha promès, que vol parlar d'esports. Un instant.
15: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
16: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
17: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
18: Proinveni, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida. Proinveni, patrocinador oficial del Units pel Bàsquet Gandia.
19: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Te lo cuenta Servidora, te lo cuenta Carmen Berzosa, Esteban Carpio.
5: Carmen Berzosa, nos has abandonado.
4: ¿Qué me vas a...? No, es que a veces las cosas mandan y había un compromiso horario, que al final no hemos cumplido, pero ya no era por culpa mía, con el concejal de turismo, tenía que entrar prontito. Pero bueno...
5: A él le perdono, a ti no te perdono, que conste.
4: No pasa nada. Yo ya me las vengaré contigo, ¿qué crees?
5: Uy, arriaditos somos.
4: Y en el caminito nos encontraremos. Esteban Carpio, cuéntame, deportes. Ah, me has dicho que tenías una sorpresa.
5: Tenemos una sorpresa, correcto.
4: Venga, a ver.
5: De hecho, mejor que la escuchen directamente.
4: Exacto.
5: Adelante.
6: Hola, buenas.
4: Hola.
6: Me llamo Tiago. Actualmente estoy haciendo prácticas y pues nada, muy bien, la verdad.
5: Nuestro compañero... Tiago,
4: hombre, más vale que diga muy bien, Tiago, porque si no, tendrá castigo.
5: De hecho, mira, él es deportista, ¿verdad?
6: Sí.
5: ¿En qué equipo juegas?
6: Actualmente estoy jugando en la Safor de juvenil. Y pues nada, a ver, el último partido, a ver, nos complicó bastante. Jugamos contra el Miramar y partido muy complicado, perdimos, pero bueno, lo supimos llevar y por lo menos a mitad de tabla estamos.
5: Bueno,
4: pues nada.
5: Poco a poco.
4: Ahí lo llevamos.
5: Vito autobús, de camino.
6: La verdad que sí, tenemos un buen autobús, ¿eh? Lo lleva para todos lados y estamos muy contentos, la verdad.
5: Si sirviera
4: muy
5: para
4: bien.
5: Hacer viajes habituales también, ¿no? Por libre.
6: Tenemos bastantes viajes, sí, a veces. Algunos más largos que otros, pero cómodo.
5: ¿Y cómo vais en liga ahora?
6: Ahora creo que vamos sextos o séptimos en liga. Y pues nada, a ver si podemos ganar este último partido de liga que queda y a ver cómo queda.
5: ¿Ya se acaba la liga?
6: Sí.
5: Carmen.
4: ¿Qué te pasa?
5: ¿Sabes lo que también se ha acabado?
4: ¿Qué se ha acabado?
5: El campeonato de España sub-17 de halterofilia. ¿Y sabes una cosa más?
4: No.
5: Que el club local ha conseguido 3 oros, 1 plata y 1 bronce.
4: Oye, nada mal.
5: Nada mal. 5 medallas a la buchaca. Y hemos hablado con la chica que ha conseguido el oro, con Alexandra Figueroa. Pero, no me mates, a las 15:25 sabremos más.
4: No, sí, yo ya estoy acostumbrada. Estas cosas ya, en fin. ¿Más cosas? ¿Alguna cosita más, Esteban Carpio?
5: Sí. Mira, el Club de Fútbol Gandía, que celebró ayer por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento su ascenso a la Liga Comunitat. Y luego se fueron en trenecito por la ciudad
4: claro.
5: A hacer un tour, con la copa encima.
4: Claro, es lo que toca.
5: Mira, tampoco se pueden quejar en el Corriol Oliva Tenis Taula porque traen muy buenas noticias. De hecho, para ser exactos, Blai Benedito, que es miembro del club, nos las va a contar en el informativo deportivo.
4: Muy bien, porque tienen muy buenas... Esas sí que me las sé, pero va, no te las voy a desvelar yo. Dejaré que lo cuentes tú a las 15:25.
5: Muy bien.
4: Por cierto... que como este año hay mundial, te van a cambiar el horario de deportes, Esteban Carpio.
5: ¿Me lo cambian? Bueno, es una ampliación.
4: Bueno, es un de todo, porque sí, es verdad, ampliaremos el tiempo de deportes, pero también es verdad que te cambian la hora, así es que, bueno, lo iremos contando, lo iremos informando para que nuestros oyentes puedan seguirte.
5: A partir del 8 de junio.
4: A partir del 8 de junio, que es cuando empieza la previa del Mundial, y luego ya iremos contando partidos, encuentros, en fin, de todo un poco. Esteban Carpio, ahora tienes que dejar el micrófono, que ya sé que te cuesta, pero es que tengo ya por aquí, que lleva un buen rato esperando a María Koch y es necesario que le demos paso, porque si no, esto va a ser ya la hecatombe. Así es que...
5: Por María lo que haga falta.
4: Exactamente, por María lo que haga falta. Gracias, Esteban, gracias, Tiago. Nada, un indicativo y empiezo con María Koch. Hasta ahora mismo.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
7: María Koch, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
8: Xica, ja ha passat una setmana. Ahí, bon dia a totes, això passa ràpid, eh? Ja estem a finals de maio.
7: Mira, si ja has tret a passejar cames i braços i tot, ja vas ahí tota estiuenca.
8: És que ara ja és verano. Ara, tu saps la calor que fa? La gent que n'hi ha a la mar. Per favor, això se n'ha anat de les mans. Jo tanta calor no tinc, però bueno, fa calor. M'ha posat manegueta curta.
7: Sí. Ja vas en estampat estiuenc i tot això. Sí, en fi, sí, això sí. Està bé. A veure, eixa recepta que estaves contant-me, Maria Koch.
8: Quina gràcia li ha fet. És que vos conte. Resulta que a mi el carabassí és una verdura que em cansa. Menjar-me-la ja sé fer-la de totes les classes, al forn, a la paella, a la faia, a la xufa, a la manta, tot. Però el carabassí em cansa, tot no sé què fer. I el meu fill me l'ha plantat i m'emporta. I el carabassí, quan li pega per fer-ne, t'avorrixes de menjar-ne. Bueno, i tenia un carabassí. Jo dic, ja vaig menjar... portar el dissabte i l'altra volta, mare Déu, que no me l'acabe. Què faig? Dic, a veure el que faig. Com jo me'n vinc així i tinc un home que vol menjar prontet, dic, a veure el que faig. Tenia pasta, a veure, macarrons, però es tenia de...
7: De lentilles.
8: Exacte, de lentejas, de lentilles. Dic, a faré. Va, es bulk i agarra't el carabassí. I carabassí és que és un... no te gusta, tens que posar-li moltes coses perquè va que siga bo al paladar. Agarrat bacon, me l'ha fregit el bacon, que no el fregiu en oli, que ell ja no solta prou. Ben fregitet a la paella, l'ha llevat, ens ha posat el carabassí, xucu, i l'ha torrat una miqueta, l'ha fregit una miqueta, posat una miqueta de sal, una miqueta de pimienta, tal, i més i qual, coses. I ens ha, quan l'ha tingut fet, l'ha passat en el turbi, l'ha fet caldo. Ara, tinc una miqueta de caldo de la pasta que vaig bullir, que la bullida, que la tinc bullida ja, i el carabassí que el tinc passat, ara agarraré un majao, tu així, no? Un majao, xica, que moderna m'ha fet. Majao, ja s'ho diuen antes, un picat en el meu poble, picaet, d'una llet, unes ametlles, una miqueta de julivert, una miqueta d'oli, un picaet, un picadillo, xucurucurucuc, des d'un majao, siguem, sapiam parlar. Això ben xucu-xucu-xucu, que ho posaré en companyia. El carabassí, ho mesclaré, i posa formatge, poseu formatge. Si, jo no vull posar-li nata, perquè per mi és massa, massa cosa, però podeu posar-li un poquet de nata, si voleu. Jo no, Ja ho tinc bé així, I ho mescle tot en... en la pasta que tinc feta, posar una miqueta a la cassola per calfar-ho, ja vos diré com està, deu estar bo, perquè tot el que té és bo. I com jo li poso espècies i coses dins, doncs això vaig a fer per dinar.
7: Ala, recepta inventada de Maria. Sí. Que això, en fi. Bueno, com has passat el cap de setmana, Maria? Que...
8: Ai, el meu home, quina gràcia d'home. El home té més fred que el tio Grilla. Està llevant-se americanes d'estes. Està llevant-se adredons. O sigui, llevant-los. Ahir em vaig llevar dos, que són més grans, que és precís portar-los a llevar perquè no en caben a la meva llevadora.
7: Ah, que els portes a la colada express.
8: Clar, a la colada express, llevar, i després doncs, sé què. Ens els vaig agarrar i els vaig... I es vaig posar en ma casa, que jo tinc una bona secadora perquè es pegara l'aire, perquè que es poses a secar, com són tan grans, pues fa por de que es quedi una miqueta al mig. Entonces es vaig estendre en ma casa de matí, es vaig estendre fins a les 5 de la vespre, perquè me se secaren ben secats, s'esponjaren, ara ja els he alçat, i els tinc calçaets, ara es comença a llevar-li al meu home, perquè el meu home, això no té adredons, això té una fàbrica d'adredons damunt del llit, no sé com es pot manejar. Jo ja m'ha llevat els meus. I és còmodo perquè vas allí, xica, i jo vaig posar el de 5 euros perquè eren grans. N'hi ha dos màquines. I es llaven i no, i en un perfum. Vaig posar 5 euros per llevar i 3 euros per secar, perquè jo tinc posat el pat després per secar-los. I meravella. Què més voleu? Què més voleu? Està ple de gent del càmping que venen tots allí allà.
7: Sí, en la Colada Express, allí sí. Tenen cua i tot per posar, sí. Per posar allà a veure.
8: De més de veritat, eh? Entonces vaig fer això i com sempre, pues jo, mentre llave, me'n vaig a desayunar. Acabe de desayunar, me'n vaig a agarrar la
7: bueno, roba. Te'n vas a desayunar a la Tono.
8: No, al Tono, hombre, sabíeu que jo vaig al Tono. Desayuno en el Tono, xarre prou.
7: Sí, que allí tens la colla d'amigues.
8: Pues sí. I és allí, quan me'n vaig, jo poso la secadora. I me'n vaig enfront al supermercat d'enfront.
7: A l'Ultramarine.
8: A l'Ultramarine, i sempre n'hi ha coses que comprar. Pues agarres el que necessites. Que és una xicona que és superagradable, dona gust, perquè a mi m'agraden els puestos que em coneixen. Anem a veure, els grans supermercats a tots no m'agradaran, perquè les xicones que estan en la caixa són, no ho coneixen. Ah, el miren, el hola, per si a cas. El puesto que més m'agrada, em sembla una miqueta publicitat, és a Mercadona, que sí que el coneixen quasi totes les que treballen allí. Però si no, no dona gust entrar a comprar un puesto que no el coneixen, trobo jo, veritat. Mm-hmm. Igual que anar a una cafeteria i que no el coneguen, doncs pues tampoc no dona massa gust. Dona gust.
7: Ai, però això vas tu a la Tona i al Pelut.
8: Ai, m'agrada molt anar al Pelut. Vaja, que sí, el Pelut és lo meu. És anar al Pelut. El dijous passat vam anar, que nosaltres anem... Una volta al mes anem al Pelut, per lo menos, perquè si no ens hemos donat temps a anar a tots els puestos. I me'n vaig al Pelut, que m'agrada molt. La veritat és que el menú del Pelut i l'estància del Pelut és una meravella. I després, quan baixa al poble, me'n vaig els divendres a veure a Mòbil Express, a Víctor. Ai, Víctor, Víctor, sí que enamora en Víctor. M'agrada molt anar a aquesta botiga. Com vos dic jo, m'agraden els puestos que em coneixen. I que quan entres, bon dia, hola, què tal, com estàs? O senyors, pues no dona gust anar als puestos.
7: Mm-hmm. Però això vas també a Mòbil Express, claro, a Víctor.
8: Claro, perquè són persones que coneixes i dona gust anar, xica, què vols que et diga? Mm-hmm. I a la meva setmana, així la faig jo sempre. Això és la meva rutina de la meva vida. La meva vida és tonta. Bueno, a part de tot això que faig i m'agrada, vaig a criticar, eh? Que no es pensava que acabava i em pago.
7: Ja sabia jo que no me lliurava. Va, critica, critica, que estava jo este matí quan te ho han dit.
8: A veritat que sí, perquè sàpies que jo mentires no em dic. A mi m'ho diu la gent, que jo vaig a buscar poc.
7: Dos crítiques t'han dit este matí davant de mi. Va, conta.
8: Però dic la... Estan ara pintant. Pareix que han pintat la part d'enmig, però s'han deixat els parquings, ara parquen els cotxes. I no sé per què, pinten una cosa i es deixen l'altra, però bueno, doncs mos ho han dit este matí. I també m'han dit que per favor, m'ho han dit dos persones, que per favor que netegen els basureros, que ara ja fa calor i fa moltíssima olor. I són basureros que estan tancats a pressió i això no es pot aguantar. Per favor, ho demane al responsable de les basures, que vagin, que peguen una mirada, que

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM.
2: Alarmas Texec Seguridad 636-930084. En el Col·legi Borja Jesuïtes Gandia continuem amb les nostres visites personalitzades. Reserva ja la teua cita al 96-296-1768. Col·legi Borja, un col·legi menut per a fer grans persones. Seguis-nos a les xarxes socials i informa't també al 96-296-1768. Jesuïtes Gandia, on un bon començament pot canviar el teu destí. Vine a la teua visita personalitzada. T'esperem.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa, i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: Borja Ópticos, tu visión, nuestra pasión.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva. En Joyería Rosana llega el momento de la liquidación final con ofertas increíbles. Anillos, pulseras, gargantillas de oro de 18 quilates con circonitas y piedras al 50%. Sí, sí, has oído bien. Al 50% de descuento. Joyería Rosana en Oliva, carretera del Convent número 4.
1: COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM. Estar informado.